0: 5 minuts per l'inici de l'espectacle a la Sala Gran. Àtrium Viladecans els hi dona la benvinguda.
1: Benvinguts al Teatre Principal de Sabadell.
0: L'espectacle és a punt de començar d'aquí a 5 minuts. Preguem, escolteu 10 minuts per l'inici de l'espectacle a la Sala Gran.
2: Fotografies en flash durant l'espectacle. Moltes gràcies.